0: És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem 2 quilòmetres de congestió a la C58 entre Badia i Barberà del Vallès, en sentit Sabadell per un accident. Hi ha un carril tallat. I continua tallada la BV-5224 Sant Pere de Torelló en tots els sentits per la retirada d'un vehicle. Hi ha desviaments senyalitzats. Continuem pendents a l'incendi forestal declarat aquest dimarts al Parc Natural de Collserola. Durant tota la nit hi han estat treballant unes 60 dotacions terrestres als bombers de Barcelona i de la Generalitat. El foc ha cremat unes 35 hectàrees, principalment d'arbrat i matolls. Els equips d'emergència han desallotjat de forma preventiva una trentena de veïns al barri de Torre Baró, els que viuen a la zona més propera a l'incendi. També han confinat aquest barri i el de Ciutat Meridiana, una decisió que afecta unes 15.000 persones.
2: El barri del costat de Torre Baró, i ens ha arribat dues vegades l'alarma al mòbil de quedar-nos a casa i sobretot si som de Meridiana o de Torre Baró.
3: Tenemos la casa al lado, estamos un poco preocupados, pero vemos que se ha desplazado mucho servicio aquí de bomberos, de ambulancias, de todo.
1: L'incendi es troba en fase d'estabilització, els efectius treballen per consolidar-ne el perímetre i amb les primeres hores de llum els mitjans aeris hi tornaran. El foc provoca diferents afectacions a la mobilitat. Dispositius dels Mossos han tallat la circulació en els dos sentits a l'encreuament entre la carretera de Roquetes i la Ronda Alta de la Guinaueta. També estan tallades les carreteres d'Horta-Cerdanyola i la del cementiri de Collserola. A banda, les estacions de Torre Baró i Ciutat Meridiana de la L11 de metro s'han hagut de tancar per presència de fum. Recordem que la serra de Collserola ja es va produir un altre incendi el passat 14 d'agost. Més qüestions. El govern de la Generalitat es reunirà divendres amb els veïns del Putxet afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro de Barcelona per informar-los de l'evolució dels treballs i del calendari per poder tornar a casa. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
4: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és de les 53 unitats familiars que en aquests moments ja poden, i de fet 31 ja ho han fet, retornar a casa seva, de les que queden, quin calendari podem donar.
1: El govern a la reunió de divendres concretarà amb els veïns el calendari de retorn a casa. Paner, que ha reiterat, això sí, que les lectures es mantenen estables i que les obres avancen segons la previsió. I els expliquem que la antiga fàbrica L'Escocesa, ubicada al barri del Poblenou de Barcelona, acollirà un nou centre d'inclusió social i un espai de recerca i innovació en l'àmbit de la tecnologia agroalimentària. Els projectes s'inclouen en el pla de reforma del recinte. I en esports, queda menys d'una setmana perquè es tanqui el mercat de fitxatges i continua havent moviment a Can Barça. Aquest dimarts ha arribat a Barcelona el porter croat Dominik Livaković per oficialitzar el seu fitxatge pel club blaugrana. I de la Lliga F, a l'Spotify Camp Nou acollirà el clàssic Barça-Real Madrid corresponent a la jornada 6 del campionat del cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre, amb l'horari encara per confirmar. Doncs això és tot per part nostra. Amb aquesta informació hem arribat a 2:15. Bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dimecres 26 d'agost, són 7:45 del matí. La tensió està posada a l'incendi que crema des d'ahir al Parc Natural de Collserola. Els bombers de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi han treballat durant tota la nit. Segons les últimes informacions, hi ha 35 hectàrees cremades, amb els barris més propers a la zona de Torre Baró i Ciutat Meridiana confinats i 35 veïns desallotjats preventivament.
2: Bueno, al principi sí que n'hi havia una miqueta de por perquè no hi havia encara ningú aquí, però ara pues, bueno, està tot això molt controlat i en teoria no tenim por.
3: I ens ha arribat dues vegades l'alarma al mòbil de quedar-nos a casa i sobretot si som de Meridiana o de Torre Baró.
1: A partir d'aquest matí, els mitjans aeris tornen a incorporar-se a les tasques d'extinció per controlar la zona més activa i els efectius terrestres tornaran a endinsar-s'hi amb l'objectiu que el foc quedi estabilitzat i controlat. El foc provoca diferents afectacions a la mobilitat, s'ha tallat la circulació en els dos sentits a l'encreuament entre la carretera de Roquetes i la ronda alta de la Guineueta. També estan tallades les carreteres d'Horta a Cerdanyola i la del cementiri de Collserola. A banda, les estacions de Torre Baró i Ciutat Meridiana de l'L11 del metro s'han hagut de tancar per presència de fum. De seguida ampliem aquestes i altres informacions. Abans, la informació de serveis. Previsió meteorològica des de l'EMET. Jordi Urías, bon dia.
4: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Catalunya i no es descarten pel matí precipitacions febles i disperses al Pirineu i al Ter Sud. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens a Barcelona, Tarragona i Girona i amb canvis lleugers a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Girona, 33 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Demà s'espera que baixin les temperatures fruit de l'arribada d'inestabilitat al territori. Avui, pel que fa al vent, fluix variable tendint a sud i sud-est, fluix a la tarda amb intervals d'intensitat moderada al Ter Sud i a l'Empordà. Atenció a les cotes altes del Pirineu perquè seran probables ratxes molt fortes de vent. És una informació d'EMET.
1: Pel que fa al trànsit, a primera hora del matí hi ha retencions a l'AP7 en sentit Girona, a Barberà del Vallès. Un accident obliga a tallar un carril i provoca circulació amb retencions. També a la C58, entre Badia del Vallès i Barberà, en sentit Sabadell, un altre accident talla un carril i complica la circulació. A Tarragona, a l'AP7, al Mont-roig del Camp, continua tallada la calçada en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle, i a Vilaseca, l'accés de sortida cap a PortAventura continua tallat per les inundacions d'aquest dilluns a la tarda. Salutacions de Sergio Lezcano a les vies de so, i de qui us parla, Clara Ontanyón. Durant tota la nit han estat treballant unes 60 dotacions terrestres dels bombers de Barcelona i de la Generalitat en l'incendi que des d'ahir crema el Parc Natural de la Serra de Collserola i que ara es troba en fase d'estabilització. El foc ha cremat unes 35 hectàrees, principalment d'arbrat i matolls. Marc Gasparza.
5: Els equips d'emergència han desallotjat de forma preventiva 35 veïns del barri de Torre Baró, els que viuen a la zona més propera a l'incendi. També han confinat aquest barri i el de Ciutat Meridiana. Com explica un veí?
6: Y ahora estamos aquí porque, claro, tenemos la casa al lado y estamos un poco preocupados, pero vemos que se ha desplazado mucho servicio aquí de bomberos, de ambulancias, de todo, que está muy preparado todo esto para afrontar si hay cualquier cosa esta noche, que ahora ya se ve todo bastante calmado.
5: L'incendi va començar ahir a 3:45 de la tarda en una zona de matolls al costat de la carretera alta de les Roquetes del districte de Nou Barris. Aquesta és una zona d'alt risc per la pesta porcina africana. Per prevenir la propagació del virus, els agents rurals han activat protocols de seguretat i han desplegat equips de desinfecció pels vehicles i els equips dels serveis d'emergència. A la Serra de Collserola ja es va produir un altre incendi el passat 14 d'agost, el que va afectar a la zona de Sant Pere Màrtir. Es van cremar 10 hectàrees forestals i la Guàrdia Urbana va detenir un presumpte piròman com a autor d'aquest foc.
1: Avui la tensió està posada en l'incendi de Collserola, quan encara dura la ressaca pels aiguats d'aquest cap de setmana i dilluns a la tarda, que han colpejat especialment Tarragona i les comarques de Lleida. El govern de la Generalitat surt al pas de les crítiques de l'oposició i d'alguns alcaldes de la gestió del temporal sobre el fet que no s'enviés un missatge d'alerta per alertar la població a la celebració de la primera reunió del govern de Salvador Illa després de les vacances d'estiu. Toni Conde.
7: Bon dia. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat que l'enviament d'un missatge és alert depèn de criteris estrictament tècnics i només es preveuen els nivells 5 i 6 d'emergència, mentre que l'episodi d'aiguats d'aquest cap de setmana al Camp de Tarragona era de nivell 4. Ha insistit que Protecció Civil és qui ha de fer anàlisis tècniques sobre els aspectes que afecten la situació d'alerta i que el missatge és alert és una eina més dins del ventall d'opcions de prevenció. Paneque ha afirmat que, tot i això, es revisarà si es pot millorar algun aspecte, com es fa habitualment.
8: Es farà una revisió dels dos episodis, específicament els que s'han viscut al Camp de Tarragona, i si hi ha algun mecanisme de millora l'incorporarem i el traslladarem. Però insisteixo que totes les decisions s'han pres i es continuaran prenent, d'acord a criteris tècnics.
7: La portaveu del govern ha destacat que durant els episodis de pluges torrencials les mesures preses han complit l'objectiu de protegir la població.
1: I seguim atents a l'evolució de l'estat de salut d'una mare i la seva filla, que continuen en estat crític pels aiguats de dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port del municipi per la intensa tempesta. L'Ajuntament havia indicat inicialment que se'ls havia retirat el suport vital a les dues i fins i tot havia decretat dos dies de dol, però el Departament de Salut ha precisat després que continuaven estant en estat crític. El consistori ha rectificat i ha indicat que totes dues continuen en vida. El govern espanyol ha confirmat l'obertura d'una investigació interna sobre l'actuació policial contra aficionats del Barça en el marc del partit de Lliga contra l'Elx aquest diumenge, on un assistent menor d'edat va acabar colpejat per un agent en retirar-li una estelada a Núria Alcalà.
9: Sí, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha detallat que les diligències obertes intentaran determinar un possible ús desproporcionat de la força.
10: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud.
9: I remarca que acudirà a les Corts les vegades que li requereixin després que Esquerra hagi registrat una petició de compareixença al Congrés per donar explicacions sobre l'operatiu policial. Uns fets que la Generalitat ha condemnat públicament. Sílvia Paneque, portaveu.
8: Condemnem l'ús d'aquesta violència a la llum de les imatges que tots hem vist en aquesta agressió d'aquest jove.
9: I ha assegurat que la delegació del govern espanyol a València li va traslladar que no va donar cap ordre específica de requisar banderes. Paneque subratlla que no es poden prohibir estelades a esdeveniments esportius, només símbols que incitin directament a la violència o a l'odi.
1: I a dues setmanes de l'inici del curs escolar, el govern de la Generalitat ha defensat que treballa intensament perquè hi hagi un inici de curs escolar amb la màxima normalitat possible davant la convocatòria d'una nova jornada de vaga de mestres. A la roda de premsa, posterior al Consell Executiu, la portaveu ha dit que serà la consellera d'Educació, Esther Niubó, qui doni detalls pròximament sobre novetats i nous recursos que s'incorporaran a aquest curs. L'Hospital del Mar ha impulsat Mentina, una aplicació mòbil de salut mental que ofereix informació i respostes científiques en casos de depressió per evitar les consultes a la intel·ligència artificial. Anna Banyeres.
11: L'aplicació mòbil s'ha dissenyat perquè en persones amb depressió tinguin un seguiment de l'activitat diària, preguntes d'autoavaluació i recomanacions personalitzades, però sota la base científica, a partir del coneixement de psicòlegs i psiquiatres, i tot perquè s'ha vist que cada vegada més es consulta la salut mental a la intel·ligència artificial, on per la imprecisió de les informacions està derivant en més conductes de risc en depressió i suïcidi. Cristina de Córdoba, un dels membres del projecte.
12: No és un substitut d'un procés terapèutic, però sí que busca ajudar els pacients a gestionar els seus símptomes, a prevenir recaigudes i, en general, a millorar la seva qualitat de vida i el seu benestar emocional. Volem veure si això funciona i si això, com deia, ajuda a prevenir recaigudes i a millorar la sintomatologia en persones amb depressió.
11: Ara Mentina s'està avaluant dins un assaig clínic, tot per aconseguir que l'aplicació sigui certificada com a producte sanitari.
1: I a la crònica esportiva queda menys d'una setmana perquè es tanqui el mercat de fitxatges i continua havent moviment a Can Barça. Aquest dimarts ha arribat a Barcelona el porter Dominic Livakovic per oficialitzar el seu fitxatge pel club blaugrana. Més detalls, Germà García, bon dia.
13: Bon dia. El Barça podria fer oficial avui el fitxatge de l'exporter del Girona, Dominic Livakovic. El croat té 31 anys, arriba procedent del Dinamo de Zagreb, per bé que va jugar la passada temporada cedit al Fenerbahçe, i aquest matí passarà la corresponent revisió mèdica. L'operació es tanca en uns 2 milions d'euros més altres dos en variables i signarà per les properes 4 temporades. En principi, arriba per ser el suplent de Joan Garcia i que Chesney passi a ser el tercer porter. D'altra banda, ahir Laporta es va reunir a la ciutat esportiva amb Deco i Hansi Flick per tal de parlar de la situació de l'última setmana de mercat d'estiu. El Barça no renuncia a fer-se encara amb els serveis de Julián Álvarez i esperarà fins a l'últim moment per veure com evoluciona el culebrot. En el capítol de sortides hi ha tres noms al cim de la taula. D'una banda, Balde hauria demanat al seu representant Jorge Mendes la seva sortida del Barça. El Manchester United està interessat però vol una cessió, mentre que el club demana un traspàs per una xifra d'uns 40 milions d'euros. Marc Casado entrena al marge del grup i Flick no compta amb ell. Té ofertes del futbol àrab i també de la Premier, del Sunderland i del Nottingham Forest. I per últim, Héctor Ford també té peu i mig fora i està temptat pel Borussia Dortmund. Avui el Barça farà una última sessió preparatòria abans de rebre demà l'Atlètic Club i escoltarem el tècnic Hansi Flick.
1: De la Lliga F, el Barça-Real Madrid, corresponent a la jornada 6 del campionat, es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La cita serà el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre, amb l'horari encara per confirmar. I recordem que avui és ja la cinquena etapa de la Vuelta en terres catalanes. Els ciclistes comptaran amb un recorregut de més de 170 quilòmetres dins la província de Tarragona. El tret de sortida es donarà passat 2:15 a Falset, a la Costa Daurada, per finalitzar el recorregut a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Parlem ara de cultura, perquè el director nord-americà Robert Eggers serà homenatjat a la 59a edició del Festival de Cinema de Sitges amb el Premi Màquina del Temps, en reconeixement a la seva trajectòria. El certamen destaca així la contribució decisiva d'Eggers al cinema fantàstic i al terror contemporani. Durant la seva visita a Sitges, el director de pel·lícules com La Bruja, El Faro o la nova versió de Nosferatu presentarà un clip del seu nou llargmetratge, Werewolf, que arribarà als cinemes el 8 de gener del 2027. El cineasta ha visitat en dues ocasions el Festival Cinematogràfic. La primera va ser el 2015 per inaugurar-lo amb la seva òpera prima, La Bruja, que va rebre una gran acollida per part de la crítica. I el municipi de Cubelles es prepara per la seva gran cita cultural de l'estiu, el Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, que a partir de demà reunirà autors i autores, taules rodones, projeccions i diverses activitats. 4 dies dedicats al crim i la narrativa negra que aquest any té com a protagonista el cinema negre clàssic. Marta Orquín.
14: Els vincles entre la literatura criminal i el cinema ens ha deixat grans clàssics com Retorno al Passado, Perversidad, La Jungla de Asfalto o El Tercer Hombre. Taules rodones titulades com aquestes pel·lícules mítiques analitzaran el diàleg entre la novel·la negra i l'audiovisual, molt prolífic durant l'època en què grans escriptors del gènere van treballar com a guionistes de Hollywood. I és que el cinema clàssic impregna tota la programació del Cubelles Noir, del que Xavier Borrell n'és el comissari.
15: Estem parlant de Jim Thompson, de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, dels guions que feien ells. Quan no existia la intel·ligència artificial, les meravelles que feien aquesta gent per fer les pel·lícules que feien.
14: El Cubelles Noir arrencarà demà la seva 11a edició amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de l'escriptora i directora Rocío Juárez. També es farà un passi d'un capítol de la sèrie Los Intocables i del primer episodi de Ciudad de Sombras, sèrie inspirada en les novel·les d'Aro Sainz de la Maza, a més d'una representació teatral de Casablanca. La llista de convidats també inclou Rafa Melero, Luis García Jambrina, Marta Martín Girón, Paco Gómez Escribano, Arantxa Tuixell o Eugenio Fuentes, pare del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi d'Honor a la Trajectòria per la seva contribució al gènere negre.
15: Una trajectòria una mica en paral·lel a el que ve sent la novel·la negra espanyola. Ell no escriu thrillers, escriu novel·la negra encara.
14: El festival premiarà també les millors novel·les negres de l'any escrites per dones en català i en castellà.
1: I avui marxem al ritme de Gossa Sorda.
16: I ara que estàs ací, fill meu, no sabria bé com dir-te que no queda més res.
1: I actuarà al Passeig Lluís Companys de Barcelona l'11 de setembre en el marc dels actes de la Diada de Catalunya.
16: I vas cantant-te cançonetes que dormiràs contra la nit d'un temps.
1: Serà el penúltim concert de la banda, que l'11 d'octubre farà un concert a Pego que suposarà el punt i final d'aquesta gira i de la Gossa Sorda als escenaris de forma indefinida.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Roda de Barà, al Tarragonès, ha decretat 2 dies de dol oficial i 1 minut de silenci aquesta tarda en record de la mare i la filla que han mort per la caiguda d'un mur durant l'episodi dels aiguats del passat cap de setmana. Les dues dones es trobaven ingressades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després que el mur els caigués a sobre per la força de l'aigua. Pere Virgilis, l'alcalde del municipi, en declaracions a aquesta emissora.
2: Mostrar el condol a la família, tot el nostre suport, també li vaig dir amb l'avi, tot el que necessités, estigués a les nostres mans, doncs li oferiríem.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de les dues dones. En un missatge a les xarxes socials, ha traslladat el seu condol a familiars i amics de les víctimes. En la mateixa línia s'ha expressat avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: El condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà, doncs per aquestes dues morts tràgiques.
1: Avui també continuem pendents de l'evolució de l'incendi declarat a Collserola, que ja està estabilitzat després de cremar prop de 45 hectàrees de terreny forestal. Aquest matí s'ha enviat un missatge mòbil, és alert, per desconfinar la població dels nuclis de Torrebaró i Ciutat Meridiana, i la trentena de veïns que s'havien estat desallotjats preventivament han pogut dormir a casa seva. Els bombers esperen poder donar per controlat l'incendi durant les pròximes hores. Anem cap allà, Marc Esparza, amb l'assistència tècnica de Joan Melero.
4: Continuen les tasques d'extinció de l'incendi, que de moment ha cremat unes 45 hectàrees. El primer tinent d'alcalde, Albert Batllà, ha confirmat aquest matí que estava estabilitzat, però que encara quedaven alguns focus secundaris per controlar. 35 veïns havien estat desallotjats de les seves cases al barri de Torrebaró per la seva proximitat a les flames, però aquesta nit han pogut tornar a casa seva, com el Juan, que agraeix també molt la feina dels bombers.
5: Nos confinaron, luego por la noche ya a las 12 o así, ya nos dejaron, pero que estuviéramos alerta, que podían picar en la puerta y que saliéramos corriendo. Bolsa de medicamentos y a correr. Fue demasiado ahora, pero esta gente, un 10 elevado. ¿Cómo se juega la vida por nosotros? Y poco invierten en ellos.
4: Els bombers que treballen en l'extinció d'aquest foc esperen tenir-lo controlat avui mateix.
1: I també els expliquem, ho hem sabut fa una estona, que els bombers treballen també avui en un incendi de vegetació forestal i agrícola a Sarral. L'avís s'ha donat als 112 pocs minuts després de 11:45 del matí. Ara mateix ja activades 11 dotacions terrestres, 5 d'aèries, 3 helicòpters i 2 avions de vigilància. Es prioritza el flanc dret pel vent perquè és el motor del foc que ja afecta una illa de massa forestal. El flanc esquerre estaria més controlat. Segons els bombers, la carretera C241D estaria tallada en tots dos sentits de la marxa. En pàgina econòmica, l'UGT ha presentat un informe que assenyala que els ingressos dels empresaris han augmentat un 17%, mentre que el dels assalariats ha pujat un 5,3% entre el 2021 i el 2025. Aquesta diferència entre rendes es produeix quan les empreses catalanes obtenen beneficis rècords i des del sindicat demanen que sigui un millor repartiment d'aquesta riquesa. Ho explica Òscar Rius, secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
1: Són només alguns dels temes pels que passa l'actualitat d'aquest dimecres 26 d'agost a Catalunya. La resta els ampliarem quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, la informació de serveis. I ens acostem primer a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
7: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar de 8 quilòmetres a la P7, a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. En sentit, a Tarragona, després de la retirada de 2 camions, encara queda la retenció i, per tant, us demanem que circuleu amb cautela. Pel que fa a la A2, una Varia Cervera i una altra a Brera, que obliguen a tallar un carril, també enteixen la circulació i, per tant, demanar-vos precaució. Bona tarda.
1: Gràcies. I continuem pendents també de l'evolució dels termòmetres i dels xàfecs. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós.
8: Avui a Catalunya les temperatures màximes en descens a Barcelona i Tarragona i amb canvis lleugers a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Girona, 33 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, intervals de núvols en general. Avui el vent de component sud fluix en general amb intervals d'intensitat moderada al Ter Sud i a l'Empordà. Atenció a les cotes altes del Pirineu perquè seran probables ratxes molt fortes de vent.
1: Gràcies, és tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.

0: sobre la situació de Julián Álvarez.
1: The president yesterday gave a clear statement and Deco and I
0: deia que el president ahir va fer un comunicat clar i Deco i ell estan absolutament d'acord amb això. Per ell és així, no vol parlar de Julián, només de la situació del club, que hi ha grans traspassos aquesta temporada al mercat i que l'objectiu clar és, al final, pensar en el futur i no només en el present. Al respecte, hi haurà declaracions també del president Laporta als mitjans del club. Més de mercat, a l'Espanyol, Brian Zaragoza serà perico. Jaume Arrielo, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Hem pogut confirmar que el club blanquiblau i el Bayern han arribat a un acord total. S'espera que el futbolista aterri a Barcelona a última hora del dia. Demà passarà el reconeixement mèdic i per la tarda tindrem l'oficialitat. D'aquesta manera, Brian Zaragoza es convertirà en la sisena incorporació de l'Espanyol.
0: Gràcies, Jaume. També els equips catalans de segona van tancar les plantilles. El Sabadell ha presentat avui els fitxatges Nicolau Obloski i Nicolás Joaquini. I al Girona es confirmen dues sortides més, Josep Guardiola.
3: La més destacada, la sortida imminent d'Arnau Martínez, entès absolut entre el Girona i el València, també entre el conjunt che i el jugador. En les pròximes hores es farà oficial i Arnau tancarà una etapa amb un tiroli de pràcticament 6 temporades. També marxa Gigankov, que ja és a Amsterdam, acabant de lligar el seu fitxatge per l'Ajax.
0: Gràcies, Josep. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot sudanesa Adut Bulgak per una temporada i en la secció de futbol sala del Barça avui han presentat dues de les últimes incorporacions, les de Igor Rivero de Sousa i la de el francès Mujudin.
4: Gràcies, Josep.
0: Fins ara.
4: Darrers minuts per la cultura. El municipi de Cubelles es prepara per la seva gran cita cultural de l'estiu, el Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, que a partir de demà reunirà autors i autores, taules rodones, projeccions i diverses activitats. 4 dies dedicats al crim i a la narrativa negra, que aquest any té com a protagonista el cinema negre clàssic. Marta Orquín.
5: Els vincles entre la literatura criminal i el cinema ens ha deixat grans clàssics com Retorno al Passado, Perversidad, La jungla de asfalto o El tercer hombre. Taules rodones titulades com aquestes pel·lícules mítiques analitzaran el diàleg entre la novel·la negra i l'audiovisual, molt prolífic durant l'època en què grans escriptors del gènere van treballar com a guionistes de Hollywood. I és que el cinema clàssic impregna tota la programació del Cubelles Noir, del que Xavier Borrell n'és el comissari.
6: Estem parlant de Jim Thompson, de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, dels guions que feien ells, de Ciudadano Kane, una pel·lícula que va estar prohibida, de que no la volien deixar estrenar. Quan no existia la intel·ligència artificial, les meravelles que feien aquesta gent per fer les pel·lícules que feien. I els diàlegs. Els diàlegs són molt punyents, molt directes, molt potents.
5: El Cubelles Noir arrencarà demà la seva 11a edició amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de l'escriptora i directora Rocío Juárez. També es farà un passi d'un capítol de la sèrie Los Intocables i del primer episodi de Ciudad de Sombras, sèrie inspirada en les novel·les d'Aro Sainz de la Maza, a més d'una representació teatral de Casablanca. La llista de convidats també inclou Rafa Melero, Luis García Jambrina, Marta Martín Girón, Paco Gómez Escribano, Arantxa Tuixell o Eugenio Fuentes, pare del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre.
6: Una trajectòria una mica en paral·lel a lo que ves en la novel·la negra espanyola. Ell no escriu thrillers, escriu novel·la negra encara, tot i que ja queden pocs escriptors.
5: El festival premiarà també les millors novel·les negres de l'any escrites per dones en català i en castellà.
4: I avui marxem amb la música de Buhos.

El grup farà d'aquest vespre a Vilassar de Dalt en el marc de la seva gira especial per celebrar 20 anys sobre els escenaris. El concert serà gratuït a partir de les 11 de la nit al Parc de Can Rafart.